Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí?
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: No sé, moltíssimes. Poder n'ha fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 97%.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús. Toni Guerrero, què tal?
3: Albert Malla, què tal?
1: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
4: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón, la producción... Y tu amigo Tony Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
1: Tony, ¿quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut tres fills, tenim cinc nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava dos mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
1: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
3: però
1: la coneixem, estupendo.

Venècia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, Em Prens el Cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com, també a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola Albert, fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJs.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart als Eurythmics des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar el

0: Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Bee Gees, que per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort. I enmig de vestides amoroses, me veig el record.

Ensinit se botella i un cingló. Més quan ja més passa la gatera,

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps, Beatles Forever. Algú va dir: comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb el

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, i Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: agraïm de nou la feina que s'ha fet durant tota aquesta nit per tots els servidors i servidores públiques, serveis d'emergències, Creu Roja especialment, que ha estat també doncs, donant suport a les persones que hem hagut d'atendre a les estacions de trens i que ens han donat suport en els centres d'acollida que hem tingut desplegats en el conjunt del territori. Li passo la paraula a la directora del Meteocat perquè ens pugui fer l'actualització i el cap de predicció també doncs, pel que hagi de portar.
1: Gràcies, consellera. Sí, si us sembla, jo us parlaré de l'episodi que hem viscut fins ara i després el Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà tot el que preveiem de cara a les properes hores. Començo explicant-vos que aquest dia, doncs aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant i us destaco alguns registres significatius, com per exemple el de la ciutat de Granollers, amb 248 litres per metre quadrat, Mataró 244, Cabrils 232 i després també la mateixa ciutat de Barcelona, en què hem tingut rècord a diverses estacions de la ciutat, per exemple el Raval amb 193, és rècord dels seus 20 anys de dades, però m'agradaria sobretot destacar-vos la de Can Bruixa amb 213 litres per metre quadrat. Aquesta dada és molt significativa perquè tenim registres de la ciutat de Barcelona des de 1883 de diferents estacions de la ciutat, però en qualsevol cas aquesta és la dada més alta mai registrada des de llavors a la ciutat de Barcelona. Per tant, podem dir que ha estat el rècord de dia més plujós. A banda de l'acumulació d'aigua, hem de parlar de les intensitats. Abans la consellera en feia referència. Tenim registres d'intensitats a Granollers de 68 mil·límetres en mitja hora, també a Malgrat de Mar de 58 mil·límetres només en mitja hora. Això ens dona peu a pensar que realment sí que estem parlant d'una configuració, d'una pertorbació d'origen tropical, amb aquestes característiques tropicalitzades, i per tant doncs, facilita no? doncs pensar aquest canvi d'escenari climàtic que tenim. Seguim encara amb alerta amb algunes comarques. De seguida el cap de l'àrea de predicció us les detallarà amb detall, però sobretot mantinguem encara aquesta prevenció perquè la situació no ha acabat i abans de que aquest episodi acabi de marxar per les comarques de Girona, doncs seguim encara amb registres que segueixen creixent, especialment a les comarques del nord-est, i encara amb alguns cops de vent més o menys significatius que, malgrat no ser del tot excepcionals, doncs van acompanyats del vent amb la pluja i doncs aquests al voltant de 50 km hora hem tingut algun registre, per exemple, a la mateixa ciutat de Barcelona, que en ple aiguat doncs, també facilita un cert gir ciclònic i aquesta similitud amb algunes pertorbacions d'origen tropical. Així que, per la meva part, ja està. Ara, Santi, us explicarà, malgrat que estem a punt de treure els mapes dels avisos de situació meteorològica de risc, encara els companys del Servei Meteorològic els estan acabant d'analitzar, ell ja té una idea més clara de per on aniran i com evolucionaran les properes hores.
2: Passen 3 minuts de les 10 en directe a Catalunya Ràdio, el suplement també per 3Cat Info, a la roda de premsa des de la Conselleria Interior. La notícia aquesta hora és que, com ha avançat la consellera Parlon, s'aixequen les restriccions a 12 comarques pel temporal a Catalunya. Restricció de mobilitat aixecada a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 97%.
6: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir: si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio, i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol: Rezaré. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Backstreet de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Malla Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron les 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola Albert, suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà I per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. It's all right. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de Wight es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va gravar...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Pol Anka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mai.

0: Hola, com anem? Nosaltres contents de saludar-vos una setmana més. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar el número 1 a les mans de Noder i el tema Tall to You, que repeteix lideratge des de fa un parell de setmanes. Veurem si hi haurà una tercera setmana en aquesta primera posició o no. Una llista que tindrà dues novetats a la categoria dels aspirants i també tres entrades. Avui entren tres noves cançons entre les 40 posicions. I avui també tenim una estrena, i és que l'espai que fem sempre per tancar hora del viatge en el temps i per recuperar un número 1 ens el presentarà a partir d'aquesta temporada en Pol Millet. S'incorpora a l'equip de la primera llista, un dels companys de primera fila. La web on publiquem la llista cada setmana és el coordinador de primera fila i des d'aquesta setmana doncs també s'incorpora a la primera llista. Per tant, ja saludarem el Pol abans de tancar aquesta primera hora. De moment, comencem el repàs amb les novetats que venen totes molt juntes a les posicions de sota. De fet, comencem amb Saxeni, amb la seva última cançó, Malalt de somnis, avui entra.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Feia unes quantes setmanes que el teníem a la categoria dels aspirants i finalment ha entrat Alex Warren. Emerald Eyes és la seva última producció i s'incorpora primera setmana des de la 39. A la 38, la tercera incorporació la tenim de la mà del debut musical dels By Hallies. És la seva primera cançó pròpia després de fer moltes versions en els seus concerts. Ara es presenten en societat amb això que es diu Ballo sense tu. Entra a la llista.
1: Número 38. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Número 36.

0: Seguim a casa amb la Ludwig Band, que es van incorporar fa tots uns 7 dies amb aquesta que es diu Que Bonic, i evidentment la fem pujar a 3 llocs, des de la 36 l'hem escoltat. De seguida la 35, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Porta moltes i moltes setmanes en aquesta categoria, Still. La nova cançó de Karol G al costat de Bruno Mars. Una setmana més la fem esperar per entrar a la llista.
1: Aquesta

L'Alfred García, els fem sonar des de la 34. Vine'm a buscar, ens ha estat acompanyant tot l'estiu i ja va baixant a la llista. A la 33 també baixa Drop Dead, l'última cançó, o la primera que vam conèixer del nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, no diem l'última, perquè d'aquí una estona en tenim una altra d'ella, que és molt més nova i que fa una gran pujada. D'augment, Drop Dead, dues avall.

0: Ariana Grande ha sonat des de la 32, 7 de I Made You Love Me, 18a setmana per aquesta cançó i en cau 3. A la 31, pujada d'un parell de llocs per Guillem Gisbert i això que es diu Entretén-me.
1: Número 31.

versió remix a càrrec de Jordi Roca, Sopa de Cabra, perdent 3 posicions des de la 26 a la 29. A la 28, Stupid Song, l'èxit d'Olivia Rodrigo, que s'emporta una gran pujada, no és la més gran, però déu-n'hi-do, 9 amunt, passa de la 37 de la setmana passada fins la 28. New York City.

es mantenia en posició per 20a setmana a la primera llista, això es deia diumenge sense drama. De seguida a la 26, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Brou, una banda que la setmana passada et vam presentar en aquesta categoria i que encara continuen estant aquí presents amb ganes d'entrar amb això festiu de colors.

Ara de la primera llista, la col·laboració amb Geni, Dràcula, l'hem situat des de la 25, ha perdut dues, amb 41 setmanes a la primera llista. I atenció, perquè a la 24 hi tenim una pujada d'aquelles que fan història, però no prou història per ser la pujada més important. En suma, 12, déu-n'hi-do, la pujada de Sien Spiro amb una cançó que va debutar la setmana passada des de la 36 i que se situa ja a la 24, aquest Great Expectation, el seu nou senzill que puja i puja i puja. In my head.

Quin està? Nil Moliner. Amb qui estaràs? Bona pujada també de 9 posicions per aquesta cançó increïble, espectacular, i que la tenim situada des de la 23. A la 21 hi posarem The Bowser, Magnetic. En suma 3 a la primera llista abans els tiets sonen des de la 22 amb Era Això.

0: Vaja, anem a tancar ara, com sempre, recordant un número històric de la primera llista. Des d'aquesta mateixa setmana, l'encarregat d'aquesta secció és en Pol Millet. Hola, Pol Millet!
1: Què tal, Marc Clapés, com estem?
0: Molt bé, molt content que t'incorporis en aquesta secció històrica de la primera llista. I per començar, ja que parlem d'història, quin any ens portes avui?
1: Doncs avui us porto l'any 2015, perquè jo encara el recordo molt bé i encara recordo millor aquesta cançó de Calvin Harris i Disciples, que es diu How Deep Is Your Love.
0: Boníssima, boníssima. Doncs escolta, anem 11 anys enrere per recuperar aquesta cançó fantàstica. No sé si la vols presentar com si fossis un...
1: Com si em dediqués a això, no? Com si fos locutor de ràdio.
0: Com ho faries, això?
1: Com ho faria? Doncs aquesta és la que fa 11 anys van treure Calvin Harris i Disciples i es diu How Deep Is Your Love. Ha arribat

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. El ventilador, mica en mica, va reculant a la primera llista una cançó que ens ha acompanyat tots els mesos estiuencs i que ha estat tot un èxit per aquesta colla. Obrim segona hora, que ens portarà a descobrir si Anoda repeteix el número 1 amb Talk to You o si hi ha canvis. També hem d'estrenar dues cançons a la categoria dels aspirants i escoltar, doncs, pujades importants. Encara hem d'escoltar, de fet, la pujada més important de la setmana. Abans serà la 19, anem a l'estrena. Una de les dues estrenes que tenim en aquesta categoria ens la porta Aitana. Després de Superestrella, que ens ha acompanyat aquest 2026 de manera intensa, doncs arriba un nou senzill, Connexión Psíquica. És el seu nou senzill, el que està promocionant, el que està triomfant ja, la nova d'Aitana. Bé, nova, és del 2025 la cançó, però és aspirant, és novetat a la llista, que seguim explorant el seu quarto azul amb aquesta cançó.
1: Aquesta cançó es...

Els Amics de les Arts, des de la 18, baixant a 4, amb aquesta que es deia Segurament t'estimo. A la 17, mantenim posició Dai Dai, Shakira, Born a Boy. 18 setmanes també per aquest gran èxit.

0: cançó que més puja.
1: Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Doncs aquesta està la cançó més important que ha pujat aquesta setmana a la llista, Miley Cyrus, Bass Persuade, el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que, per cert, s'ha situat aquesta setmana número 1 de vendes a l'estat espanyol. Feia 10 anys que cap disc de la Miley s'hi situava al número 1, i això que les crítiques no han estat molt favorables pel disc de la Miley. Però bé, sí, com sigui, el primer senzill en suma 14 de cop. Aquesta setmana passa de la 30 a la 16. De seguida a la 15, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Cinderland, una banda que els coneixem gràcies al Tututurú i moltes altres que han sonat a la llista i ara ho podríem fer-ho amb una altra, que es diu L'Última. Doncs mira, L'Última de Cinderland continua com aspirant. Mira, que rima i tot.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: la Lefty. Avui n'ha reculat 3 a la primera llista. S'ha situat a la 14. A la 13, bona pujada per Somber. Cada setmana el fem pujar més posicions amb aquesta que es diu My Body Isn't Ready. Fantàstica. Somber, dues amunt.
1: Número 13.

0: Roig i en Jason Derulo, Melody, mi chico, pujada de dos llocs, s'aproxima al top 10, un top 10 que avui tindrem dues noves entrades perquè Joan Dausà i Mamadou se n'han sortit i també Dani Six i Skit han abandonat el top 10, per tant, dues entrades que descobrirem d'aquí un moment, però abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar els U2, la banda irlandesa, la banda de Bono, The Edge, companyia, que publicaran nou treball al mes de novembre. Arriben ara amb un nou senzill que formarà part d'aquest treball que es dirà Carnaval de Luz, un disc amb molta inspiració llatina. De fet, una de les cançons està dedicada, inspirada en Rosalía, de Mirror Maker, i el primer senzill és aquesta cançó que, a més, té títol en castellà, Silencio, nova cançó dels U2, dels U2, aspiren a la primera llista, el retorn dels irlandesos.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Adele hem estrenat el top 10 i amb aquesta bona pujada de 8 posicions s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions aquest Ain't in Los Angeles, que la fa situar-se ja entre les 10 primeres posicions en tan sols 3 setmanes. A la 9, una cançó que es va estar aquest estiu liderant durant 3 setmanes consecutives, parlem de La Graciosa, l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, Camperdugas.

0: Aquesta és l'altra cançó que aquesta setmana s'ha incorporat al Top 10. Parlem de Teddy Swims i Mr. Know It All, la seva última producció, que en suma 4 a la primera llista, i ja la tenim en aquesta plaça 8. A la 7 també puja una setmana més, 31 fam, i anem tirant.
1: Número 7.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Atenció, perquè les Katsai, després de moltes setmanes pujant i pujant, aquesta veuen aturada la seva progressió. Es mantenen a la número 7 amb Animal. I la que ja no puja, perquè ja va arribar al dalt de tot, és aquesta de Yugel, al costat d'Ultranater. Moving to the Sun passa de la 3 a la 5. I'm moving to the sun.

Pujada per Taimimpa, la nova cançó que ens presenta a la primera llista és aquesta, que es diu Loser, però curiosament aquesta va arribar abans de l'altre senzill que tenen, Dràcula. Però mira, com coses de la vida, ha triomfat primer Dràcula i Loser ara està tenint una segona vida. Loser puja una, està a la 4. També puja una, Karol G, Jude Line i Rusovski. Baby Wow, amb 4 setmanes ja està a la 3. Número

Atenció, perquè avui tindrem un nou número 1 perquè Another perden el lideratge. Told to You, després de dues setmanes liderant la primera llista, cau, perd el líder. I avui tindrem un nou número 1 a la primera llista i una cançó que li ha costat lo seu. 18 setmanes ha trigat aquesta cançó a ser líder de la primera llista. És el debut d'aquesta formació, que poca cosa sabíem d'ells. Temper City aconsegueixen el seu primer número 1 a la primera llista, evidentment perquè és la seva primera cançó. Per tant, escolta, èxit absolut per aquest Self-Aware, que després de moltes setmanes aquí pujant, una cançó que encara continua sent de les importants a tot el món, entre el top 10 del més escoltat a tot el món a través de Spotify, i continua sent un èxit a la primera llista. Self-Aware és el nou líder de la primera llista. D'aquí una setmana més èxits. Que vagi bé. Adéu, bona setmana.

0: que no és una cosa que pot trigar massa, imminent ara mateix no, però no pot trigar massa.
1: Quan surti, el sentirem. De moment, Eva Compte, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Roger.
1: Ens posem al dia.
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
2: I com dèiem, en marxa encara aquesta reunió de seguiment del Pla Inuncat al Departament d'Interior amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. El sentirem quan comenci a comparèixer després d'aquesta reunió. Les greus inundacions que afecten Catalunya han causat, recordem, dos morts, una Tordera al Maresme i una altra a Montornès del Vallès. Els bombers també busquen una persona que hauria desaparegut arrossegada per l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. Ara la pluja afecta molt el quadrant nord-est del país. El telèfon 112 d'emergències ha rebut 7.000 trucades i s'ha treballat en 5.000 incidents des d'ahir al vespre, quan va començar aquest fort episodi de tempestes. Hi ha també més incidències a causa d'aquestes inundacions. A aquesta hora el que més preocupa, és el principal risc, és el desbordament del riu Ridaura, a l'altura de Santa Cristina d'Aro, i també el riu Daró. De fet, un nou és alert. Fa una hora avisava la població afectada perquè estigués pendent d'aquests possibles desbordaments. A aquesta hora també hi ha molt caos, bastants problemes a l'estació de Sants de Barcelona, perquè s'hi ha començat a restablir el servei d'alguns trens, estava previst que comencés a les 12, però hi ha moltíssima gent a les andanes i està havent-hi dificultats, per tant, perquè tothom pugui accedir cap als combois. I a banda de les incidències al trànsit, a aquesta hora també sabem que encara hi ha més de 18.500 llars arreu de Catalunya sense llum pels efectes de les fortes pluges. I un últim apunt. A les 4 de la tarda està previst que comenci la darrera jornada del concurs de castells a Tarragona. Recordem que estava programada a les 10 del matí, però l'episodi de fortes pluges va obligar a ajornar-la. Serà, com dèiem, fins a primera hora d'aquesta tarda. Les 12 colles més ben classificades comencen a desplaçar-se des d'arreu del territori i les restriccions de mobilitat poden dificultar que siguin puntual. I en esports, Roger Arnau, què destaquem?
4: El cap de setmana està marcat també pel temps pura, la jornada i reprogramat molts partits aquesta tarda. Sí que es disputa el Barça-Madrid a la Lliga F, el clàssic, això sí, començarà a les 7 i no a les 5 com estava previst. També s'ha reprogramat el Sabadell-Andorra a la segona divisió, ajornat ahir. Es disputarà a les 9 del vespre a la Nova Creu Alta, a la mateixa hora a Montilivi, el Girona rebrà el Mallorca, mentre el que sí que s'ha suspès és el partit de la Copa del Rei entre el Prat i el Sant Rafel.
1: 2 minuts passen de la una del migdia. Ara sí, compareix el president de la Generalitat, Salvador Illa, en directe des d'aquest Departament d'Interior. Seguim en directe aquesta compareixença per actualitzar l'estat de les pluges. En aquest cas, el president, a través del micròfon de la Maria Guixà, que podrem seguir aquesta compareixença. Som-hi.
5: Les nostres condolències per les familiars i amics de les dues persones.
1: Esperem sentir-lo una mica millor del que ens arriba aquest so.
5: Amb un tornés i una altra persona ha deixat un tornés soterrani i amb la teva vida i una altra persona a la Tordera i que sembla també que hi ha una persona desapareguda, una persona de Pineda que estan els efectius dels bombers de la Generalitat estan intentant trobar i localitzar.
1: El president de la Generalitat que està recordant aquestes dues víctimes mortals que ha deixat ja el temporal i també s'està buscant aquesta persona que ha desaparegut, en aquest cas a Pineda de Mar.
5: Catalunya, naturalment els cossos de protecció civil...
6: FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 97%.
8: Continguts en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
9: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de ses illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Bands. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar per començar avui aquestes estrenes a Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026. Don't...

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael Patrick Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona, format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gere i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gere i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gear i Simon Ashley junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Nederman, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Nederman. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Nederman, amb la seva nova cançó, Mira'm. Mira'm.

I història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Helen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por a la fi dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics i ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'est de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara doncs tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una Més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest Tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Buzz Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de Somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost in You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del mig i les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Borta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona tarda.
3: Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que bueno, doncs em deien, no, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no,
0: afortunadament, no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs un sostre, tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és de que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir, o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals sigui el menys possible, diguem, eh?
0: La Javi, és el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
3: sí,
0: davant
3: sí,
0: el que ha acabat
3: sí,
0: passant.
3: Sí, sí. No, anàvem avisant, i de fet ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havien dos d'activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, igual no m'estic allargant, però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar, sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, a poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtans que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer, hi havien afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen d'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps i no...
3: Mira, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències, és a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí, i que cadascú en la seva feina ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això, aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no, com a cap vigil, però al final que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, espera que podeu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
3: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant, no, de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas el terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que entre cometes se va desinflant, no, el fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges en principi inferior, no, al de la darrera matinada, per exemple?
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc a poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Ixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi haurà moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de mesoescala, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt, no? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani. En els darrers 30 anys només té 3 antecedents, no? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana, no? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà, per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en aquests, les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda, no? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui, vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7, que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit, no?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Hort amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina a Daró. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa. Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
15: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
14: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
16: Estan...
15: Ríndete, putita!
16: No!
15: ¡Venga, ríndete ya!
16: No.
17: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
18: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
14: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
17: Di algo. Di algo.
18: Eso no me lo esperaba.
14: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
19: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
17: Vamos a salvar el mundo. Continguts en xarxa.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
4: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest dematí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
5: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins a la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
3: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
3: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat, i haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació, i estem també prioritzant l'actuació en aquell barri. És un barri petit de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de Protecció Civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri, i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara pues, avaluarem danys, i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats, i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana, sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
3: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen diguéssim en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del Duprofim, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant, i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
3: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar, i jo crec que jo no qüestionaria No crec que, hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen, que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
3: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant a netejar la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també es complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora, o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
6: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta Ridaura, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
7: El temporal de pluja manté alerta el Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni, després d'haver-ne enviat un altre pel desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
8: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
7: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
9: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
7: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà, perquè precisament com estem explicant, el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials, ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
10: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12 o 1 fins a les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diguem, inclús.
10: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes. Per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i per tant aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona, i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
11: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona, que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells, perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
12: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La Colla Vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i portar el 2 de 9 amb Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb Forra, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 amb Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Radio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2:52, moment de fer una breu aturada als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
13: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons s'ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM, Marc Treserres.
14: El bàsquet Girona jugarà avui al West Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res

0: i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Buesa Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
1: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breugan. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, el Força Lleida va en el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de Lucan Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb 2 derrotes pels equips catalans.
2: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona a la pista de Estudiantes, 82-79, amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí Laseu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
1: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
2: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
3: Informació, proximitat, música...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades.
0: 3CAT Info.

0: temporal que ha arrasat mig Catalunya ha fet dos morts i una persona desapareguda. Les víctimes mortals han estat a Tordera, al Maresme i a Montornès del Vallès. La persona desapareguda és un home que s'emporta l'aigua a Pineda de Mar al Maresme. Les restriccions en la mobilitat es mantenen fins les 9 de la nit a l'Empordà. A tot l'episodi, els bombers han fet més de 2.000 intervencions i el telèfon 112 ha rebut fins a 7.000 trucades. A Barcelona hi ha hagut pics de 200 litres per metre quadrat que han provocat alguns talls de llum i incidències viàries, sobretot a la ronda litoral. Es revisen tots els centres educatius i avui al vespre s'informarà si n'hi ha cap que demà no pot obrir i fer classe amb normalitat. Els bombers han rebut 1.000 trucades i han fet uns 150 serveis. Les afectacions als transports públics han sigut múltiples i encara duren en alguns punts. A l'estació de Sants de Barcelona al matí ha estat caòtic i Rodalies encara no funciona amb normalitat, tot i que es va reprenent lentament el funcionament d'algunes línies. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys a qui relacionen amb la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van trobar en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. A Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on encara hi ha més de 3.000 persones. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants, a qui també s'ofereix la possibilitat de tornar al Marroc. Luis Inácio Lula da Silva opta a renovar per quarta vegada el càrrec de president del Brasil a les eleccions presidencials que celebren avui. El líder d'Esquerres té com a principal rival Flávio Bolsonaro, candidat de l'extrema dreta i fill de l'expresident Jair Bolsonaro, condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos obté el 50% dels vots, hi haurà una segona volta el 25 d'octubre. D'aquí a poc menys d'una hora a les 4 ha de començar l'última jornada del concurs de castells de Tarragona. 12 colles, les més ben classificades, competiran en un format de 5 rondes que es manté tot i que el concurs comenci amb retard. Com a favorits parteixen els castellers de Vilafranca, seguits de la Vella i Joves de Valls, i també la Jove de Tarragona.
1: Esports. El món de l'esport afectat també de ple pel temporal. Les últimes hores s'han suspès i reprogramats molts partits. Aquesta tarda sí que es disputarà el Barça-Madrid a la Lliga F, el clàssic. Això sí, començarà a les 7 i no a les 5, com estava previst. També s'ha reprogramat el Sabadell-Andorra de segona divisió, ajornat ahir. Es disputarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. A la mateixa hora, Montilivi, el Girona rebrà el Mallorca. I victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de Cervera se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín, que avui ha estat segon.
0: El temporal ja va de baixa, però encara poden repetir-se localment algunes tempestes.
2: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 97%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

puja, és ella que em mira. Pare, no et preocupis, jo estic bé.

0: El temporal que ha arrasat mig Catalunya ha fet 2 morts i 1 desaparegut. Les víctimes mortals han estat a Tordera, al Maresme, i a Montornès del Vallès. La persona desapareguda és un home que s'ha endut l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Les restriccions en la mobilitat es mantenen fins les 9 del vespre a l'Empordà. En tot l'episodi, els bombers han fet 2.000 intervencions i el 112 ha rebut 7.000 trucades. Barcelona entoma bé l'aiguat amb pics de 200 litres per metre quadrat que han provocat alguns talls de llum i incidències vàries i viàries, especialment a la Ronda Litoral. S'estan revisant tots els centres educatius i aquest vespre s'informarà si n'hi ha cap que demà no pot obrir. Els bombers han rebut 1.000 trucades i han fet uns 150 serveis a la ciutat. I les afectacions al transport públic han estat múltiples i encara duren en alguns punts. A l'estació de Sants de Barcelona, el matí ha estat caòtic i Rodalies encara no funciona amb normalitat, tot i que es va reprenent lentament el funcionament d'algunes línies. Detinguts 2 homes de 18 i 43 anys a qui relacionen amb la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. A Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi ha més de 3.000 persones. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants, a qui també s'ofereix la possibilitat de tornar al Marroc. I Lula da Silva opta a renovar per quarta vegada el càrrec de president del Brasil a les eleccions presidencials d'avui. El líder d'esquerres té com a principal rival Flávio Bolsonaro, candidat de l'extrema dreta i fill de l'expresident Jair Bolsonaro, condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos obté el 50% dels vots, hi haurà una segona volta el 25 d'octubre. Tot i les fortes pluges que han afectat Girona i Rodalia, el Festival d'Arts Escèniques Temporada Alta manté la inauguració aquesta tarda de la seva 35a edició amb l'obra Has Been. L'espectacle ple d'humor i de poesia el protagonitzen els artistes Sidi Larbi, Cherkaoui i Martin Zimmerman i es podrà veure avui i demà al Teatre Municipal de Girona.
1: Esports.
2: El món de l'esport afectat també pel temporal. A les últimes hores s'han suspès i reprogramat molts partits. Aquesta tarda sí que es disputarà el Barça-Madrid a la Lliga F, el clàssic, això sí, començarà a les 7 i no a les 5, com estava previst. També s'ha reprogramat el Sabadell-Andorra de segona jornada ahir. Es jugarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta, a la mateixa hora a Montilivi, Girona-Mallorca. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín, que avui ha estat segon.
0: Aquesta tarda el temporal va de baixa, però encara poden repetir-se localment tempestes i ruixats torrencials a les comarques de Girona i de Barcelona. A la resta, el temps serà més tranquil, i la nit pot durar alguns xàfecs.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 96%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

El temporal que ha arrasat mig Catalunya ha fet dues persones mortes i una de desapareguda. Les víctimes mortals han sigut a Tordera, al Maresme, i a Montornès del Vallès. La persona desapareguda és un home que s'ha emportat l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Les restriccions per la mobilitat es mantenen fins a les 9 de la nit a l'Empordà, en una jornada en què els bombers han hagut d'atendre més de 2.000 avisos i en què el telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé 8.000 trucades. Hi ha hagut afectacions al transport públic, múltiples, i encara n'hi ha en alguns punts.

0: A l'estació de Sants a Barcelona el matí ha sigut caòtic i Rodalies encara no té el servei normalitzat del tot. Es va reprenent lentament en algunes línies. El canceller Friedrich Merz visita per sorpresa la capital d'Ucraïna, Kiev, i anuncia un paquet econòmic d'ajuda de més de 1.300 milions d'euros. Merz i el president Volodymyr Zelensky signen una compra de material militar a Alemanya per valor de 8.500 milions d'euros. Durant la visita, Rússia ha atacat un pont de la capital ucraïnesa. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys a qui relacionen amb la mort d'un altre home a Lleida. El cos de la víctima el van trobar en un descampat al barri de la Bordeta amb signes clars de violència. A Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi ha més de 3.000 persones. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants, a qui també s'ofereix la possibilitat de tornar al Marroc. I a aquesta hora està en marxa el concurs de Castells de Tarragona amb les 12 millors colles del món casteller que es troben a la Tàrraco Arena Plaça per mostrar les seves millors construccions. Una jornada que ha començat més tard, a les 4 de la tarda en comptes les 10 del matí, per l'episodi de pluges, i que es preveu que sigui llarga.
1: Esports.
2: D'aquí a poc menys de dues hores, clàssic de la Lliga F, Barça-Madrid al Camp Nou. El partit començarà a les 7 i no a les 5, com estava previst. A les 9 del vespre, doble ració de futbol. A la segona divisió, Sabadell-Andorra, partit reprogramat, i Girona-Mallorca a Montilivi. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de Cervera se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Temporal que va a la baixa, però compte encara, atenció, perquè hi pot haver alguna tempesta i ruixat torrencial a les comarques de Girona i Barcelona. La resta, temps més tranquil, aquesta nit hi pot haver també algun xàfec a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Això després de l'episodi d'inundacions sense precedents que han escombrat Catalunya des d'ahir al vespre i que han fet 2 morts i, com a mínim, una persona desapareguda. A les víctimes mortals les han localitzat a Tordera, al Maresme, i a Montornès del Vallès. Els bombers busquen encara una tercera persona qui hauria arrossegat l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. A aquesta hora es mantenen restriccions de mobilitat fins a les 9 de la nit a l'Empordà. A les 2 del migdia s'aixecaven les restriccions que havia a la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva, el Vallès Oriental.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música, el teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 96%.

El temporal que ha arrasat mig Catalunya ha fet 2 morts i un desaparegut. Les víctimes mortals han estat a Tordera, al Maresme, i a Montornès del Vallès. Les restriccions en la mobilitat es mantenen fins a les 9 del vespre a l'Empordà. Els bombers han atès més de 2.000 avisos i el telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 8.000 trucades. El president de la Generalitat visita aquesta tarda el Vallès Oriental, una de les comarques més afectades. Barcelona entoma bé l'aiguat amb pics de 200 litres per metre quadrat que han provocat alguns talls de llum i incidències viàries, especialment a la Ronda Litoral. S'estan revisant tots els centres educatius i aquest vespre s'informarà si n'hi ha cap que demà no pot obrir. Els bombers han rebut 1.000 trucades i han fet uns 150 serveis a la ciutat. I les afectacions al transport públic, com dèiem, han estat múltiples i encara duren en alguns punts. A l'estació de Sants, de Barcelona, el matí ha estat caòtic i Rodalies encara no funciona amb normalitat, tot i que es va reprenent lentament el funcionament d'algunes línies. El canceller alemany Friedrich Merz visita

0: per sorpresa la capital d'Ucraïna i anuncia un paquet econòmic d'ajuda de més de 1.300 milions d'euros. Merz i el president Zelensky han signat la compra de material militar a Alemanya per valor de 8.500 milions d'euros. Durant la visita, Rússia ha atacat un pont de la capital ucraïnesa. I detinguts dos homes de 18 i 43 anys a qui relacionen amb la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. I a les 4 de la tarda ha començat la darrera jornada del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 colles més ben classificades competeixen en un format de 5 rondes que es manté malgrat que el concurs comenci amb retard. Com a favorits parteixen els castellers de Vilafranca, seguits de la Vella i Joves de Valls i la Jove de Tarragona. I encara en cultura, tot i les fortes pluges que han afectat Girona i Rodalia, el Festival d'Arts Escèniques Temporada Alta manté la inauguració aquesta tarda de la seva 35a edició amb l'obra Has Been. L'espectacle ple d'humor i de poesia el protagonitzen els artistes Sidi Larbi Cherkawi i Martin Zimmerman i es podrà veure avui i demà al Teatre Municipal de Girona.
1: Esports.
2: D'aquí a poc menys d'una hora comença el clàssic de la Lliga F, Barça-Madrid. S'havia de jugar a les 5 de la tarda, però finalment s'ha reprogramat per les 7. El seguirem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. També s'ha reprogramat el Sabadell Andorra de segona divisió jornada i es disputarà a les 9 del vespre la nova Creu Alta. A la mateixa hora, Montilivi, el Girona rep el Mallorca. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de Cervera se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín, que avui ha estat segon.
0: Aquesta tarda poden reaparèixer algunes tempestes a la Costa Brava i localment en alguns punts del litoral i del prelitoral.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 81%.

0: Rescat Info.
1: Molt bona tarda a les 7.

0: A les últimes dues hores, els bombers encara han hagut d'atendre més d'un centenar d'avisos derivats de l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'ahir. I és que continua. Ha anat baixant d'intensitat, però continua. Els forts aiguats han deixat dues persones mortes i un desaparegut, i a l'Empordà es mantenen les restriccions de mobilitat. El CECAT es torna a reunir a aquesta hora per avaluar la situació. Visita sorpresa del canceller Fedryk Merz a la capital d'Ucraïna, Kiev, i anunci d'un paquet econòmic d'ajuda de més de 1.300 milions d'euros. Merz i el president Volodymyr Zelensky han signat la compra de material militar per a Alemanya per valor de 8.500 milions d'euros. Durant aquesta visita, Rússia ha atacat un pont a la capital ucraïnesa. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys a qui relacionen amb la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. A Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi ha encara malvivint-hi més de 3.000 persones. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants, a qui també s'ofereix la possibilitat de poder tornar al Marroc. Tot i les fortes pluges que han afectat Girona i Rodalia, el Festival d'Arts Escèniques Temporada Alta manté la inauguració per avui en la seva 35a edició amb l'obra Has Been. L'espectacle, ple d'humor i poesia, el protagonitzen els artistes Sidi Larbi Chetkahui i Martin Zimmerman, que es podrà veure tant avui com demà al Teatre Municipal de Girona.
1: Esports.
2: A les 7 de la tarda, ara mateix, comença el clàssic de la Lliga F, Barça-Madrid, partit que podeu seguir en directe dins del Tot Gira amb la TDG.

0: A les 9 del vespre es juga un altre partit reprogramat, el Sabadell-Andorra. A la mateixa hora, a Montilivi, el Girona rebrà el Mallorca. I en bàsquet a aquesta hora està jugant el bàsquet Girona a la pista del Bascònia. Tot just som al primer minut, 3-4 guanyen els catalans i a la primera ref guanya el Sant Andreu. A 20 pel final, 20 minuts. De moment Sant Andreu 2, Antequera 1.
1: Seguiment, doncs, de l'evolució d'aquest episodi de pluges. La pròxima nit hi haurà tempestes sobre el mar que localment poden arribar al litoral. A la resta hi haurà moltes més clarianes a l'espera dels ruixats que durant la tarda apareixeran en algunes comarques de l'interior.
2: 3CAT Info.
1: Un episodi de pluges molt fort que malauradament ens fa parlar de la mort de dues persones i com a mínim una de desapareguda que continuem buscant a la comarca del Maresme. L'episodi va escombrar Catalunya des d'ahir, van començar les pluges pel litoral sud i ara es concentren cap a les comarques gironines. Les víctimes mortals les han trobat a Tordera, al Maresme, i a Montornès del Vallès. A més, els bombers continuen buscant una tercera persona aquí, a Orió Rosegal, l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. Fins a les 9 de la nit es mantenen restriccions de mobilitat a l'Empordà. A la resta de comarques afectades per les pluges ja s'han anat aixecant. Els bombers han hagut de fer, però, més de 2.200 intervencions des d'ahir al vespre i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.700 trucades per aquest fort episodi d'aiguats.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus. I una humitat del 86%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Poder n'ha fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta,
2: sí, aquesta música, i el compositor que les va fer en va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Els bombers han atès més d'un centenar d'avisos en les últimes dues hores derivades de l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'ahir. Els forts aiguats han deixat dues persones mortes i un desaparegut, i a l'Empordà es mantenen les restriccions de mobilitat. El CECAT es torna a reunir aquest vespre per avaluar la situació. El canceller alemany Friedrich Merz visita per sorpresa la capital d'Ucraïna i anuncia un paquet econòmic d'ajuda de més de 1.300 milions d'euros. Merz i el president Zelensky han signat la compra de material militar a Alemanya per valor de 8.500 milions d'euros. Durant la visita, Rússia ha atacat un pont de la capital ucraïnesa. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys a qui relacionen amb la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. A Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi ha més de 3.000 persones. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants. Aquí també s'ofereix la possibilitat de tornar al Marroc. I ara mateix ja en marxa el concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles del món casteller es troben a la Tàrraco Arena Plaça en una jornada que s'ha hagut d'ajornar del matí a la tarda a causa de l'episodi de pluges d'ahir.
1: Esports.
2: Aquesta hora s'està jugant un partit de la Lliga F de futbol al Barça-Madrid al descans 5-0 per les catalanes amb 4 gols de Clàudia Pina. També estem pendents de l'inici del Girona-Mallorca-Montilivi i del Sabadell-Andorra. Amb dos partits, aquests a segona, es juguen d'aquí a una hora, a les 9. En bàsquet a la Lliga CB ara mateix es porta en directe dos partits. Juguen Girona i Barça. El Girona juga a la pista del 8. El Barça és a punt de començar el tercer quart. Per tant, encara el descans està empatant, en aquest cas a 46.
0: La pròxima nit i matinada es formaran tempestes sobre el mar que localment podrien arribar al litoral. A la resta, demà hi haurà moltes més clarianes a l'espera dels ruixats.

0: que durant la tarda apareixeran en algunes comarques de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Les 8 i 3 minuts. Bona tarda, els informa Quim Codines.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Dues persones mortes i almenys una de desaparegudes al balanç negatiu de les pluges torrencials sense precedents que han escombrat Catalunya des d'ahir, que van començar pel litoral sud i que ara es concentren a les comarques gironines. Les víctimes mortals les han trobat a Tordera, al Maresme i a Montornès del Vallès. A més, els bombers continuen buscant una tercera persona a qui hauria arrossegat l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. Fins a les 9 del vespre es mantenen les restriccions de mobilitat.
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 93%.
1: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
5: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir. Per exemple, podem fixar-nos a la que dirigeix Nikolaus Harnoncourt i, entre altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petifum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara precisament és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer.
6: Amici, il fiero Marte!
5: L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christophe Prégardien, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi l'enemic com si estigués disposat a signar.

a la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Armida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Armida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardini Rinaldo i Scott Baird, Ubaldo. Així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de Les Mides de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Ah, sí, sí.

ed io m'arresto. Che viltà! T'invito sane giampi al cime

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 95%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és a davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit, novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó, Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere, qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental, amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio, i el saxofonista alt, nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística.

Greg Osby, el tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Liebman, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, va començar la idea d'agafar un altre lloc, i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazz Sí, que havia estat tancat durant un parell o tres d'anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazz Sí. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazz Sí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors, aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs, mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara, doncs, ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara, doncs, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant, perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazz Sí, i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc la Bocareta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jagi. Som-hi!
1: I acabarem el jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz manouix, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de Jazz.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6 FM.
3: Si pogués demanar un desig...

hores per explicar-te que estic molt millor, que tenia raó, que les penes el temps les transforma, i parlar del que jo estic vivint i compartir-te els somnis que em queden, que els meus germans estan molt divertits.

Si pogués demanar un desig, seria tornar aquell mes de novembre. Seria seure'm amb tu al sofà, agafar-te de la mà, dir-te que aquí tot està bé, però t'enyoro. Et trobem a faltar.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.